Ja, si era a vida. Bé, d'aquella que no era perquè no queríem ser a música. I de vella m'encosta per quant mai de nou. Ja te veus a innovar. Ai, madre mia, que s'ha de molt. Ens ho podia innovar, eh? Empezar.